0: Matí 360.
1: La companyia EasyJet aterrarà a l'aeroport de Girona-Costa Brava l'estiu del 2027 amb dues noves connexions amb el Regne Unit. La companyia britànica unirà Girona amb Liverpool a partir del 28 de març i amb Londres Gatwick des del 3 de juny.
2: Era l'any 1982, és la data que Queen va realitzar una aparició especial al Saturday Night Live de la televisió nord-americana on van interpretar Under Pressure. Quin programa, eh? Perquè també va aparèixer David Bowie en aquesta actuació.
1: Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments.
2: Se'm posen les mans al cap de vegades quan sento a nanos de segons quines edats llegir textos en veu alta. No en saben. Hi ha molts que no en saben. És dramàtic, és dramàtic. Per tant, benvinguda sigui aquesta nova llei que es torni a revisar també, vull dir, la llista de lectures obligatòries, perquè clar, vull dir, jo me'n recordo encara de Lazarillo de Tormes i era...
3: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
4: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
3: ¿Y también le jodió la pata?
4: Sí.
3: Espero que le dijeses cuatro cosas.
4: Le pegué un tiro.
3: Joder.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: I can hold

0: Matí 360.
1: La companyia EasyJet aterrarà a l'aeroport de Girona-Costa Brava l'estiu del 2027 amb dues noves connexions amb el Regne Unit. La companyia britànica unirà Girona amb Liverpool a partir del 28 de març i amb Londres Gatwick des del 3 de juny.
2: Era l'any 1982, és la data que Queen va realitzar una aparició especial al Saturday Night Live de la televisió nord-americana, on van interpretar Under Pressure. Quin programa, eh? Perquè també va aparèixer David Bowie en aquesta actuació.
1: Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments.
2: Se'm posen les mans al cap de vegades quan sento a nanos de segons quines edats llegir textos en veu alta. No en saben. Hi ha molts que no en saben. És dramàtic, és dramàtic. Per tant, benvinguda sigui aquesta nova llei que es torni a revisar també, vull dir, la llista de lectures obligatòries, perquè clar, vull dir, jo me'n recordo encara de Lazarillo de Tormes i era...
3: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
4: Joaquín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
3: ¿Y también le jodió la pata?
4: Sí.
3: Espero que le dijeses cuatro cosas.
4: Le pegué un tiro.
3: Joder.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva, ens encarreguem nosaltres.
2: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Matí 360.
3: La companyia EasyJet aterrarà a l'aeroport de Girona-Costa Brava l'estiu del 2027 amb dues noves connexions amb el Regne Unit. La companyia britànica unirà Girona amb Liverpool a partir del 28 de març i amb Londres Gatwick des del 3 de juny.
4: Era l'any 1982, és la data que Queen va realitzar una aparició especial al Saturday Night Live de la televisió nord-americana, on van interpretar Under Pressure. Quin programa, eh? Perquè també va aparèixer David Bowie en aquesta actuació.
3: Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments.
4: Se'm posen les mans al cap de vegades quan sento a nanos de segons quines edats llegir textos en veu alta. No en saben. Hi ha molts que no en saben. És dramàtic, és dramàtic. Per tant, benvinguda sigui aquesta nova llei que es torni a revisar també, vull dir, la llista de lectures obligatòries, perquè clar, vull dir, jo me'n recordo encara de Lazarillo de Tormes i era...
5: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
6: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
5: ¿Y también le jodió la pata?
6: Sí.
5: Espero que le dijeses cuatro cosas.
6: Le pegué un tiro.
5: Joder.
2: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: Hola, senyor Soler.
6: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplay antilliscant i estic encantat.
5: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
6: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670 78 22 26. Ràdio Marina.
7: Matí 360.
8: La companyia EasyJet aterrarà a l'aeroport de Girona-Costa Brava l'estiu del 2027 amb dues noves connexions amb el Regne Unit. La companyia britànica unirà Girona amb Liverpool a partir del 28 de març i amb Londres Gatwick des del 3 de juny.
9: Era l'any 1982, és la data que Queen va realitzar una aparició especial al Saturday Night Live de la televisió nord-americana on van interpretar Under Pressure. Quin programa, eh? Perquè també va aparèixer David Bowie en aquesta actuació.
8: Junts demana rebaixes fiscals per aprovar el decret antidesnonaments.
9: Se'm posen les mans al cap de vegades quan sento a nanos de segons quines edats llegir textos en veu alta. No en saben. Hi ha molts que no en saben. És dramàtic, és dramàtic. Per tant, benvinguda sigui aquesta nova llei que es tornin a revisar també, vull dir, la llista de lectures obligatòries, perquè clar, vull dir, jo me'n recordo encara de Lazarillo de Tormes i era...
10: He visto algo plateado en la boca de tu perro.
11: Odín era un perro de combate. Un enemigo le dio en la boca con un ladrillo.
10: ¿Y también le jodió la pata?
11: Sí.
10: Espero que le dijeses cuatro cosas.
11: Le pegué un tiro.
10: Joder.
7: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8.
2: Molt bon dia, dilluns 28 de setembre del 2026.

0: no és ni molt menys la primera vegada que Bruno Mars ens regala un tema romàntic, un tema lent, un tema a ritme, doncs, per ballar plegats. Ni molt menys era la primera vegada, com dèiem, però sí és la primera vegada que ens va sorprendre amb ritmes més llatins. Risc Erol, 8 i 4 minuts, què tal, com esteu? Molt bon dia, benvinguts, benvingudes al Matí 360.
1: Matí 360.

0: Doncs comencem la darrera setmana del mes de setembre. De fet, és una setmana que cau a cavall entre el mes de setembre i l'octubre, perquè doncs, ja som a dia 28 i el proper dijous estrenem mes. La tardor ja fa dies també que la tenim entre nosaltres i, de fet, avui s'espera un canvi de temps. La situació meteorològica dona un canvi, s'esperen precipitacions que poden ser intenses, segons l'últim avís del Servei Meteorològic de Catalunya. En 30 minuts poden caure fins a 20 litres en determinats punts. Per tant, precaució, sobretot a l'hora d'agafar el vehicle privat, a l'hora d'agafar el cotxe. Anirem informant i anirem actualitzant aquesta previsió, que també ens deixarà una lleugera baixada de temperatures, avui amb màximes d'entre 26 i 27 graus, i encara això es podrà notar més de cara a demà dimarts, quan les pluges també continuaran i també es preveu que les temperatures continuïn baixant. Per tant, s'acaben normalitzant una miqueta per l'època de l'any en la que es trobem. Comencem aquest dilluns a Ràdio Marina, al 100.3 i al 96.2 de la FM, i també a marina360.cat, el nostre portal de continguts digitals. Com sempre, us expliquem en els propers minuts l'actualitat del Salvador i el Maresme, l'agenda d'activitats, repassem les portades dels diaris i també tindrem avui una mirada als esports comarcals amb en Moisés García cap a 8:45 del matí per saber què ha passat en el món de l'esport comarcal durant aquests dos dies, dissabte i diumenge. Tot això en aquesta primera hora, carregat, com sempre, amb molta i bona música, la millor música del món, no tingueu cap dubte, i a partir de les 9 del matí, la Montse Rico arriba, com cada dia, amb l'actualitat cultural i musical i també el nostre viatge en el temps en el DeLorean, i també, evidentment, molta i bona música. La música, l'ADN, imprescindible, juntament amb el cafè, per començar sempre un bon dia. Salutacions de l'Elisabel González, la Montse Rico, el Daniel Mateu i qui us parla, Josep Lluís Vidal. És un plaer acompanyar-vos a primera hora del matí. Comencem, doncs, ara sí, amb les notícies. I avui us expliquem que Lloret de Mar ha reconegut la trajectòria de Pedro Rodríguez i Ana Peña amb els principals guardons de la quarta nit del turisme. Pedro Rodríguez, director del restaurant Sibius de Cala Canyelles des del 2008, ha rebut el premi a la trajectòria professional pel seu recorregut en el sector de l'hostaleria. El premi al professional destacat ha estat per Ana Peña, guia oficial de Catalunya amb 35 anys de dedicació al sector turístic. La gala, que s'ha celebrat al Teatre del Lloret aquest diumenge al vespre, també ha distingit el gremi d'hostaleria, els sindicats UGT i Comissions Obreres, la dissenyadora Laura Cabanyes, Bioscore Sustainability, el Cafè Tirol i l'empresari Antonio Reynoso. Entre els reconeixements també hi ha Monfoto i el projecte La Motxilla en l'Espalda, guardonat per la seva tasca en comunicació turística. La nit del turisme també ha servit per commemorar els 25 anys de l'empresa pública Lloret Turisme. Us expliquem avui també que els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la Regió Sanitària de Girona, que preveu passar dels 28 llits actuals als 44 al llarg de l'any que ve. El desplegament arriba després que aquest setembre l'Hospital de Figueres hagi posat en funcionament una nova unitat amb 8 llits. El model permet atendre pacients greus que no necessiten ingressar a la unitat de cures intensives i també aquells que continuen hospitalitzats després de rebre l'alta d'una unitat de crítics. El sistema funciona de manera coordinada amb els hospitals Trueta i Santa Caterina i utilitza la plataforma digital critic.cat, que permet compartir informació en temps real entre els professionals que atenen pacients crítics i semicrítics. Vuit del matí, 8 minuts d'aquest dilluns 28 de setembre. Tenim altres qüestions per explicar-vos avui. Anem a Sant Hilari Sacalm. El municipi ha estrenat una nova oficina d'atenció a les persones grans, un nou servei pensat per centralitzar informació, orientació, tràmits i suport per a aquest col·lectiu. L'espai s'ha instal·lat al segon pis de Can Blat i vol convertir-se en un punt de referència per a la gent gran del municipi. A banda de facilitar l'accés als recursos i serveis disponibles, l'oficina també vol fomentar la participació. Les persones grans hi podran traslladar propostes i inquietuds i participar en la definició de les polítiques relacionades amb l'envelliment al municipi. El servei forma part del projecte municipal Viu Gran 360, que planteja un model integral d'atenció, prevenció i acompanyament. I us parlem ara de política municipal. Mònica Rabassa serà la candidata de Junts a l'alcaldia de Blanes a les eleccions municipals del 2027. L'actual regidora del govern ha presentat aquest diumenge la seva candidatura en un acte als jardins de Rafael Bataller, acompanyada pel president del Parlament, Josep Rull, i de diversos exalcaldes de la ciutat. Rabassa pren així el relleu de Joan Felip, cap de llista de Junts a les eleccions municipals del 2023. L'actual candidata acumula 8 anys de trajectòria municipal, 4 a l'oposició i 4 al govern, i actualment forma part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Blanes, juntament amb el PSC. La seva proposta s'articularà al voltant de 3 eixos: la persona, la ciutat i la comunitat. I acabem destacant que Arbúcies s'ha completat aquest estiu la renovació integral del Passeig de la Riera i del Camí de l'Aigua amb una inversió de prop de 669.000 euros. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha permès actuar al Passeig de la Riera, on s'ha actuat pràcticament en tot el recorregut entre el nucli urbà i el Molí de les Pipes. S'han rehabilitat ponts i passeres, reparat murs i escales, renovat baranes i millorat els accessos i la seguretat. Les obres també han buscat fer l'itinerari més accessible, tot eliminant obstacles. Paral·lelament, s'han fet treballs de recuperació ambiental amb la retirada d'espècies invasores i actuacions sobre la vegetació. El projecte també ha permès incorporar nou mobiliari, zones de pícnic i elements infantils. A més, s'ha renovat la senyalització i s'han creat recursos digitals. Informació de l'àmbit general. El sindicat de llogateres ha convocat per aquest vespre una concentració a Barcelona coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la ciutat. El sindicat reclama que el govern espanyol inclogui en les pròximes mesures en matèria d'habitatge contractes de lloguer indefinits i la congelació dels preus. També demana reformar la llei d'arrendaments urbans per limitar l'ús que considera fraudulent dels contractes de temporada i evitar desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa habitacional. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo, ha fet una crida a mobilitzar-se massivament aquest dilluns i ha advertit que consideraran insuficient qualsevol decret que no incorpori aquestes 4 demandes. L'escoltem.
1: Aquest dimarts ens intenti colar un decret farsa, un decret que faci 4 coses cosmètiques però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És per això que el dia de demà és crucial. Demà hem de col·lapsar Barcelona i això ha de començar molt d'hora. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: Carme Carazo feia referència demà, avui dilluns, aquest dilluns, a una protesta que està previst que comenci a les 7 de la tarda, i tot just una protesta que arriba després que el sindicat de llogateres també en convoqués una altra el passat dissabte a Madrid, que va acabar amb l'acampada d'algunes de les persones, d'alguns dels manifestants, a la Puerta del Sol. I el nou director general de la policia, Ferran López, defensa que els Mossos avancin en l'assumpció de competències en espais com aeroports, ports i platges. López considera que Catalunya ha de disposar de les competències pròpies d'una policia d'Estat en aquests àmbits que no tenen, caràcter supracomunitari. Com a exemple, ha apuntat que, tot i que la Policia Nacional manté els controls de passaports als aeroports, els Mossos haurien de poder intervenir davant problemes d'ordre públic en altres zones de l'aeroport del Prat. López ha admès que ja està treballant en aquesta qüestió, tot i que alguns informes no serien favorables. Vull dir 13 minuts del matí, moment d'acabar aquest bloc de notícies amb la previsió del temps. De fet, ja us ho hem comentat al principi del programa, una previsió que, segons indica el Servei Meteorològic de Catalunya, avui marca un inici de setmana inestable meteorològicament, però avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts en determinades zones. Temperatures màximes avui entre els 26 i els 27 graus. Teniu més informació a marina360.cat, també cada hora als butlletins informatius de Ràdio Marina i al nostre canal de Telegram, els nostres canals de Telegram i de WhatsApp. Moment ara de fer un cop d'ull a la mobilitat, al territori i també en vies ràpides.

Dia laborable, per tant, situació que comença a complicar-se a diversos punts de la xarxa viària catalana al nostre territori. Doncs la carretera de Blanes a Tordera, la GI-600, comença a tenir intensitat de trànsit en alguns punts, també la Nacional 2 al seu pas per l'Alt Maresme. I en vies ràpides tenim, com cada dia, doncs, pràcticament els mateixos punts amb complicacions similars. C60, l'autovia que connecta el Maresme amb el Vallès, a l'alçada de la Roca del Vallès, tenim 2 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit nord, en sentit Granollers. La C31, que és la via que connecta l'autovista del Maresme en el seu tram sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona, també presenta aquesta hora 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, i les rondes de Barcelona i el nus de la Trinitat, doncs també, evidentment, amb complicacions per accedir a aquesta hora del matí a la ciutat comtal i a l'àrea metropolitana en general. També hi ha un altre avís del Servei Català de Trànsit. A l'AP7 hi ha un carril tallat en sentit Barcelona entre els municipis de Vilablareix i Sant Gregori. Hi ha hagut un accident a primera hora del matí i això provoca, aquest tall de carril provoca 3 quilòmetres de circulació amb retencions entre, com dèiem, Vilablareix i Sant Gregori en sentit Barcelona. Per altra banda, Rodalies de Catalunya a hores d'ara està informant d'una incidència a les línies R11 i R2 Nord que connecten les comarques gironines amb Barcelona per l'interior a causa d'una incidència a la infraestructura entre Mollet, Sant Fost i Granollers. Els trens, diu Rodalies de Catalunya, circulen amb demores que poden superar els 25 minuts. Això, com dèiem, afecta a les línies R11 i R2 Nord. De moment no hi ha avisos del servei sobre les línies de la costa, sobre les línies R1 i RG1. Passa un minut d'un quart de nou del matí, som dilluns 28 de setembre, ens quedem amb aquest clàssic, però un clàssic amb majúscules, eh?

0: Votem a 22 minuts, fem un cop d'ull per algunes de les propostes d'oci i cultura per als propers dies. Destaquem encara a Blanes i a l'exposició Nudi Branquis, alquímia de color d'Anna Roser a la Casa Saladrigas. Demà és l'últim dia que es pot visitar aquesta exposició. També recordem que fins al dia 3 d'octubre s'està celebrant a Blanes el tercer festival Talent Blanenc, que inclou diverses propostes d'artistes locals. I el dia 3, el proper dia 3 d'octubre, hi ha la trobada de bandes de música de Catalunya. També el proper dia 5 i fins al dia 11 comença el tercer Blanes Costa Brava International Film Festival. Us anirem parlant d'aquesta qüestió. A Lloret també escalfen motors, ja ho parlàvem la setmana passada a l'Espai Entrevista. El divendres dia 2 i fins al dia 4 comença al Teatre de Lloret el Festival Monfoto. I a Malgrat, el proper 1 d'octubre, dijous, celebració del Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església. També fins al 4 d'octubre hi ha a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, i a Pineda, des d'avui dilluns i fins al proper diumenge, 4 d'octubre, Pineda celebra també la Setmana de la Gent Gran amb activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. Continua fins al 2 d'octubre a Palafolls el cicle clàssic a Sant Genís, amb diversos concerts a l'església parroquial de Sant Genís. Avui també és el darrer dia de la 36a edició de les festes de Sant Miquel d'Hostalric, i també destaquem a Brunyola els dies 3, 9, 10 i 11 d'octubre la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva al municipi de Brunyola.
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
6: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
7: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 07 49 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.

Van començar fa uns 10 anys amb un tema que va tenir moltíssim d'èxit. El reality són els Lost Frequencies i durant aquest temps s'han aconseguit articular un so característic, un so únic que els diferencia de la resta de bandes de música de ball, podríem dir. En un minut arribem a 8:45 del matí. Els que arriben també ara són els 31 FAM, que també han aconseguit en els darrers anys fer-se un lloc a l'escena musical catalana amb un tema de l'any passat. Es diu Tossuda.

0: Esports amb Moisès García.
1: Els dilluns, també és divendres, però avui és dilluns, fem una mirada a l'activitat esportiva del cap de setmana a la Selva i el Maresme amb el Moisès García. Moi, bon dia, què tal?
2: Què tal? Molt bon dia.
1: Doncs tenim coses per explicar en diversos esports d'aquest cap de setmana. Començarem pel futbol. L'Argentona ha perdut en la segona jornada de la Lliga Elite. Com ha anat això?
2: Doncs sí, va perdre el seu primer partit de la Lliga Elite en la jornada 2. En l'anterior recordem que havia sumat un empat. En aquesta ocasió 2-3 va ser el marcador de derrota davant del Viladecans, el conjunt maresmenc que va començar guanyant en el minut 4 en una acció de Kevin Velázquez. Els rivals van empatar a la represa, però ràpidament l'Argentona es va tornar a posar per davant en el marcador amb un gol de Mamadou Sabaner, però malauradament tot es va escapar en el tram final, amb dos gols dels rivals que van donar la volta al marcador. L'equip acaba la jornada de ser amb un punt. També parlem de la primera catalana, segona victòria del club de futbol Lloret, 1-2 davant del Premià. Era també la segona jornada de la primera catalana i el conjunt lloretenc que va inaugurar el marcador abans del primer quart d'hora de joc en el minut 11 amb un gran gol de Santi Rodríguez. Els rivals van saber reaccionar i en el minut 20 van fer l'empat momentani. El gol del triomf va arribar en el tram final, en el minut 80, obra de Marc Medina. Amb aquesta victòria, el club de futbol Lloret suma 6 punts i se situa en el segon lloc de la classificació. També va guanyar la Unió Esportiva Tossa, que es va refer de la derrota de la setmana passada. Els homes de Durdiales es van imposar al camp del Sant Cugat per un marcador de 0-2. Els salvatans es van avançar ben d'hora en el primer minut de joc amb un gol de Max Moncusí i el segon gol, que va ser el definitiu 0-2, el va fer Isiaka Turay en el minut 55 de partit per certificar la primera victòria de la temporada, que deixa el Tossa en el setè lloc amb 3 punts. I també va jugar la Juventus Lloret amb el Grat de Mar, en aquesta ocasió derrota per un ajustat 1-2 contra la Unió Esportiva Porqueres. Va ser el primer partit oficial de la temporada al camp de futbol de Malgrat de Mar, la nova casa de la Juventus, i l'equip va encaixar el primer en la primera part, en un penal transformat per Ayub Haiba. A la represa, Aymar Lucha va fer l'empat momentani per la Juventus, però el Porqueres va respondre amb el definitiu 1-2, obra de Joaquim Jiménez, un marcador que deixa la Juventus en la vuitena posició amb 3 punts. I també repassem els marcadors de la segona catalana. En el grup 1, la victòria del Blanes, 2-0 contra el Sant Joanenc. L'Arbúcies també va guanyar 3-2 davant de l'Empúria Brava Castelló. Victòria també de la Vidrarenca, 3-1 contra el Besalú. I derrotes del Farners, 1-2 contra el Sant Gregori, i del Tordera, 2-1 al camp del Begur. En el grup 2, el Cabrils es va imposar 2-1 al Voltregà, i en el derbi mataroní entre el Mataró i el Cirera, finalment empat a 1.
1: Moi, pels que som una mica neòfits en futbol, sobretot en categories més, diguem-ne, no professionals, no? La Lliga Elite, que seria un equivalent com a tercera divisió? De fet, no sé si encara sé si existeix la tercera divisió.
2: Hi ha la tercera federació, que és una lliga que depèn de la Federació Espanyola, i hi ha la Lliga Elite, que podríem anomenar-la com la màxima categoria del futbol català. Si posem en ordre totes les categories, estaríem parlant que la Lliga Elite és la sisena categoria del futbol a Espanya.
1: Uh-huh. Va, aclarit, doncs. Va, parlem de bàsquet i hem de comentar la tercera victòria consecutiva del Buet Mataró en la Supercopa masculina, no?
2: Doncs sí, 3-3 porta el Buet Mataró, que segueix intractable en aquest inici amb un nou triomf, i també de manera contundent, 23 punts de diferència davant del grup Barna en la tercera jornada de la Supercopa masculina de bàsquet. El marcador va ser de 57-80 en un partit en què els maresmencs es van distanciar en el segon període amb un parcial molt contundent d'11-26, que va ser insalvable per rivals després del descans. Un triomf que fa que el Buet Mataró acabi la jornada líder amb 6 punts. Una altra victòria de la jornada ha estat la del bàsquet Lloret, que va superar el Santa Coloma a domicili per un marcador de 60-84, també en la Supercopa. És el primer triomf del conjunt lloretenc, que després del descans es va allunyar en el marcador gràcies a un parcial contundent de 15 a 33. Amb aquesta victòria l'equip acaba la jornada 8è amb 4 punts. I en Supercopa Femenina, primera jornada de la temporada, amb una derrota per només 2 punts de diferència del Boet Mataró a la pista del Lleida. El marcador va ser de 50 a 48 en contra dels interessos mataronins.
1: Parlem tot seguit de futbol sala. El futsal Mataró que obre, o millor dit, que obté una nova victòria en la segona divisió nacional, continuen imparables, eh?
2: Sí, era la segona jornada en aquesta segona divisió. El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28. El futsal Mataró, per tant, que suma 2 victòries en 2 partits i que se situa en el quart lloc de la classificació amb 6 punts.
1: Parlem també avui d'hoquei. El Lloret i el Xum Massanet, els dos perden en la primera jornada de la Lliga Catalana.
2: No ha estat un bon cap de setmana pels dos equips

0: van posar per davant i al descans el marcador era de 2-0 en contra dels interessos salvatans. En la represa, Josep Hernández va retallar diferències pel xum, però l'equip no va poder trobar el camí de l'empat.
1: Anem acabant i ho farem amb automobilisme i amb una altra notícia que tampoc és que sigui molt encoratjadora, perquè el pilot lliuretenc Miguel Molina ha abandonat en les 6 hores de Fuji. Què li ha passat?
0: Sí, no, un problema amb els gats hidràulics va provocar que hagués d'abandonar. No va poder finalitzar Miguel Molina la cursa de les 6 hores de Fuji al Japó en la avantpenúltima prova del Mundial de Resistència. El pilot lloretenc amb el Ferrari número 50 i els companys Antonio Foco i Niklas Nielsen es van haver de retirar, com dèiem, a causa d'aquests problemes en els gats hidràulics en les aturades a boxes, i en el tram final de la prova van abandonar. El Ferrari número 50, per tant, no va puntuar, mentre que l'altre cotxe de la marca italiana, el número 51, amb Giovinazzi, Pierguidi i Calado, va acabar la desena posició rescatant punts insuficients per lluitar pel Mundial de Constructors. Per tant, un cap de setmana nefast per Ferrari en una cursa, aquestes 6 hores de Fuji, en què els guanyadors van ser els pilots del Toyota número 8, Hirakawa, Buemi i Hartley, una victòria de la marca japonesa que es va cuinar a l'últim stint després d'una bandera groga provocada per l'accident d'un dels McLaren. Després d'aquesta prova, l'equip de Miguel Molina és 9è a la classificació de pilots amb 54 punts, mentre que Ferrari ocupa la tercera plaça en el campionat de constructors. Ara ja només queden dues curses. La pròxima serà ben a prop, a Montmeló, en el circuit Barcelona-Catalunya, el pròxim 18 d'octubre.
1: Molt bé, doncs ho anirem seguint en les properes setmanes. Molt bé, Moi, gràcies, fins i vendres. Per cert, abans que marxis, t'agraden els Maroon 5?
0: Sí. Bona sí. Música, i tant.
1: Aquesta que li canten a Mick Jagger no està gens malament. Va, a ballar. Que vagi bé,
0: gràcies.
1: Fins i vendres.
0: Bona setmana.

0: Matí 360.
1: Ens acostem a les 9 en punt del matí, queden 12 minuts per l'hora en punt. Ara és moment de fer un cop d'ull a les portades dels diaris d'avui. Comencem per Diari de Girona, amb fotografia inclosa a la portada. Diu un titular: marea rosa al cor de Girona. Més de 4.000 dones de totes les edats tenyeixen els carrers de la ciutat en la 13a edició de la Cursa de la Dona. També Diari de Girona, en portada, porta el següent titular: el preu de l'habitatge a Girona ja frega els màxims de la bombolla. I en clau esportiva, la Lliga ACB, sobre la Lliga ACB, el FIAC Girona engresca en el primer triomf del curs. La Vanguardia, el titular principal, diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge. I amb fotografia destaquen en portada el següent titular: el llegat papal contra els abusos sexuals. El papa Lleó XIV va reunir ahir els bisbes francesos a porta tancada per demanar-los que lluitin contra els abusos sexuals. També una altra qüestió que posa de relleu en la portada de La Vanguardia avui és en relació a la pobresa. La taxa de pobresa dels autòctons cau a Catalunya i creix la dels immigrants. El Periódico destaca en portada una fotografia del Piro Musical de la Mercè amb el següent titular: Piro Musical a la platja, un gran espectacle dissenyat pel líder d'Oques Grasses sedueix la multitud reunida. I també sobre habitatge, els partits lliuren un pols amb Sánchez pel decret d'habitatge. També destacant en clau internacional al Periódico: el risc d'un atac híbrid de Rússia posa en alerta a Europa. Acabarem amb l'Ara, que porta avui en portada la negociació per aprovar el decret d'habitatge contra el rellotge, i també l'Església Catalana es prepara per al relleu imminent de l'arquebisbe Omella. Un últim titular del diari Ara: raptar i apallissar per un deute de drogues, un mètode a l'alça a Europa.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu, perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
4: Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
4: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dent.
6: A la salut bucodental, un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
8: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

Actualitzem informació de servei, actualitzem la informació del trànsit. Continua aquest punt conflictiu a l'AP7, a les comarques gironines, entre els municipis de Vilablareix i Sant Gregori, en sentit Barcelona, 3 quilòmetres de circulació amb congestió, derivats d'un carril tallat per un accident a primera hora del matí. També a altres punts, com per exemple la C60, ara sí que ha disminuït una mica el volum de retenció a l'alçada de la Roca del Vallès, entre el Maresme i el Vallès. A Badalona, a la C31, tram final de l'autopista del Maresme, sí que continuen aquests 3 quilòmetres de circulació amb retencions en sentit Barcelona, i també doncs, intensitat de trànsit com cada dia laborable en punts com la carretera de Blanes-Tordera o la Nacional 2, al seu pas per alguns municipis de l'Alt Maresme. A Rodalies continua aquesta incidència a les línies R11 i R2 Nord, que connecten comarques gironines amb Barcelona per l'interior, a causa d'una incidència que hi ha hagut a la infraestructura entre Mollet, Sant Fos i Granollers. Els tres circulen amb demores que poden superar els 25 minuts. Insistim, aquesta incidència afecta els trens a l'interior, R11 i R2 Nord. De moment no hi ha informacions de Rodalies d'afectacions a les línies de la costa, les línies R1 i RG1. Tenim 6 minuts escassos per arribar a les 9 en punt del matí. És el temps que dedicarem a explicar-vos de nou l'actualitat de la Selva i el Maresme de les darreres hores.

I hem començat explicant-vos que el Lloret de Mar ha reconegut la trajectòria de Pedro Rodríguez i Ana Peña amb els principals guardons de la quarta nit del turisme. Pedro Rodríguez, director del restaurant Sibius de Cala Canyelles, des del 2008 ha rebut el premi a la trajectòria professional pel seu recorregut en el sector de l'hostaleria. El premi al professional destacat ha estat per Ana Peña, guia oficial de Catalunya, amb 35 anys de dedicació al sector turístic, i la gala també ha distingit el premi d'hostaleria als sindicats, al gremi d'hostaleria, als sindicats UGT i Comissions Obreres, la dissenyadora Laura Cabanyes, Bioscore Sustainability, el Cafè Tirol i l'empresari Antonio Reynoso. Entre els reconeixements també hi ha l'entitat Monfoto i el projecte La Motxilla en l'Espalda, guardonat per la seva tasca en comunicació turística. La nit del turisme ha servit també per commemorar els 25 anys del Lloret Turisme. També us hem explicat avui que els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la Regió Sanitària de Girona, que preveu passar dels 28 llits actuals als 44 al llarg de l'any vinent. El desplegament arriba després que aquest setembre l'Hospital de Figueres hagi posat en funcionament una nova unitat amb 8 llits. El model permet atendre pacients greus que no necessiten ingressar a la unitat de cures intensives i també aquells que continuen hospitalitzats després de rebre l'alta d'una unitat de crítics. El sistema funciona de manera coordinada amb els hospitals Trueta i Santa Caterina i utilitza la plataforma digital crític.cat, que permet compartir informació en temps real entre els professionals que tenen pacients crítics i semicrítics. 4 minuts i les 9, tenim altres qüestions per explicar-vos avui dilluns 28 de setembre. Sant Hilari Sacalm ha estrenat una oficina d'atenció a les persones grans, un nou servei pensat per centralitzar informació, orientació, tràmits i suport per a aquest col·lectiu. L'espai s'ha instal·lat al segon pis de Can Blat i vol convertir-se en un punt de referència per a la gent gran del municipi. A banda de facilitar l'accés als recursos i serveis disponibles, l'oficina també vol fomentar la participació. Les persones grans hi podran traslladar propostes i inquietuds i participar en la definició de les polítiques relacionades amb l'envelliment a la població. El servei forma part del projecte municipal Biogran 360, que planteja un model integral d'atenció, prevenció i acompanyament. I en clau política municipal, Mònica Rabassa serà la candidata de Junts a l'alcaldia de Blanes a les eleccions municipals del 2027. L'actual regidora ha presentat aquest diumenge la seva candidatura en un acte als Jardins de Rafael Bataller, acompanyada pel president del Parlament, Josep Rull, i diversos exalcaldes de la ciutat. Rabassa pren així el relleu de Joan Felip, cap de llista de Junts a les municipals del 2023. L'actual candidata acumula 8 anys de trajectòria municipal, 4 a l'oposició i 4 al govern, i actualment forma part de l'equip de govern de Blanes. La seva proposta s'articularà al voltant de 3 eixos: la persona, la ciutat i la comunitat. I Arbúcies ha completat aquest estiu la renovació integral del passeig de la Riera i del Camí de l'Aigua amb una inversió de prop de 669.000 euros. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha permès actuar al passeig de la Riera, on s'ha actuat pràcticament en tot el recorregut entre el nucli urbà i el molí de les Pipes. S'han rehabilitat ponts i passeres, reparat murs i escales, renovat baranes i millorat els accessos i la seguretat. Les obres també han buscat fer l'itinerari més accessible, tot eliminant obstacles. Paral·lelament, s'han fet treballs de recuperació ambiental amb la retirada d'espècies invasores i actuacions sobre la vegetació. El projecte també ha permès incorporar nou mobiliari, zones de pícnic i elements infantils. A més, s'ha renovat la senyalització i s'han creat recursos digitals.

Ràpidament, un apunt de la informació general d'aquest dilluns. El sindicat de llogateres s'ha convocat per aquest vespre una concentració a Barcelona coincidint amb la visita del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat. El sindicat reclama que el govern espanyol inclogui en les pròximes mesures en matèria d'habitatge contractes de lloguer indefinits i la congelació dels preus. També demana reformar la llei d'arrendaments urbans per limitar l'ús que considera fraudulent dels contractes de temporada i evitar desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa habitacional. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, ha fet una crida a mobilitzar-se massivament aquest dilluns i ha advertit que consideraran insuficient qualsevol decret que no incorpori aquestes quatre demandes. I acabarem amb la previsió del temps per aquest dilluns.

0: Una previsió del temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya que ens indica que avui tindrem un inici de setmana inestable meteorològicament, però avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre 26 i 27 graus. Arribem a les 9 en punt del matí d'aquest dilluns 28 de setembre.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Matí 360.

0: Rico, bon dia.
1: Hola, què tal? Com estem?
0: Hola, què tal? Com estem? Sembles un robot. Hola, què tal?
1: Sí,
0: com estem?
1: Sí, sí, és que tinc... Sí, no sé què passa amb aquest micro que tinc... Avui et sento també una mica robòtic.
0: Et sents robòtica?
1: Tu com em sents? Em sents bé?
0: Bueno, et sento raonablement bé, sí, però...
1: Raonablement bé?
0: Raonablement bé, sí.
1: Vale, doncs així ja està, cap problema.
0: Bon dia, eh?
1: Bon dia, bon dilluns, eh?
0: Com estàs?
1: Doncs bé, com ha anat el cap de setmana?
0: Bé, ha anat tranquil·let, hem fet una mica de... No, anava a dir una mica de tot, però no. No, ha sigut molt tranquil·let. No he anat a cap festa major, no he anat
1: a... Una mica de tot. A veure, especifica que és una mica de tot. Perquè,
0: però hi ha coses que no es poden dir,
1: la
0: eh?
1: La setmana passada... No. Oli, Inés, a veure, sí, clar, para público adulto. Sí, de público adulto. Tampoc, ara et pregunto què estàs, sincerament. No. Més tranquil que la setmana passada. La setmana passada estaves de festa, de concerts, de no sé què, estaves que no paraves, hijo.
0: Jo la setmana passada de concerts...
1: Sí? O va ser l'altre? Uf, ser, que el temps passa volant, eh?
0: Va ser tres, diria, eh? Fins i tot.
1: Sí, home, tres, sí, ja. Vinga, va, anda.
0: Que sí,
1: anda.
0: Que sí, que sí, que no, sí, que sí, que el temps passa molt ràpid, ja t'ho dic jo.
1: Ai, senyor. Què?
0: Què?
1: Com va la calor?
0: Què passa, que ara tenim una conversa de sensor o què?
1: Sí, tenim una conversa de sensor. Jo estic farta ja, de veritat. Ahir vaig anar a la Fira de Calella i, de veritat, eh? Vaig sortir de casa meva i vaig estar a punt de tornar a entrar. Perquè era allò de com pot ser que et foti aquesta calda?
0: Sí.
1: I és que, de veritat, feia moltíssima calor. Sóc a la fira, doncs, estava en aquell espai que és un microclima, que està sota els arbres i tal, i penses, bueno, va, vinga, todavía. Però, mare meva, és que no, això és un... Mira, és inhumà, jo, de veritat.
0: Sí, jo vaig dinar en un restaurant de Blanes ahir al migdia, al passeig, i a la tarda vam fer una volteta pel passeig, tal, per prendre una copa i així, i sí, feia, tot i que feia aire, i això baixava una mica la temperatura, però feia calor. O sigui, una temperatura que no ha estat normal per finals de setembre. Sort que avui sí, baixen.
1: Vale. Bueno, vamos a decirlo con la boquita pequeña. No sigui que demà torno altra vegada a emprenyar-me empatar-me amb els pobres meteoròlegs que no tenen cap culpa.
0: Tu agafa,
1: que el temps estigui boig.
0: Agafa paraigües que avui i demà plou, eh?
1: Sí, segur?
0: Que sí, que sí.
1: Bueno, vale.
0: Que sí. Va, escolta, què m'expliques? Perquè jo tinc aquí preparada una cançó de la Taylor Swift, que és una novetat,
1: sí,
0: i a més
1: sí,
0: el títol m'inquieta una mica, que es diu Patient Zero, no?
1: Sí, bueno, no sé, aquesta dona ja saps que és un altre dels temes, una altra de les peces d'aquest de Life of a Showgirl, aquesta edició de Lux, que s'està ja preparant. S'està preparant ja, jo crec que és una d'aquestes versions, les caixes aquestes de Lux, que porten com 5 o 6 àlbums, fotografies inèdites, concerts també enregistrats, aquestes històries, i tot això, t'agradi o no, està ja preparat pel mercat nadalenc, ho sento. Perquè és una reedició de l'àlbum, és una reedició de Lux, amb molt de brilli-brilli, amb molt de glamour, molt glitter per tot arreu, i jo crec doncs que això, que sí, que ja està, aquesta dona ja està vestida de Papa Noel.
0: Doncs començarem amb ella, no? Si et sembla, amb el Patient Zero.
1: Aquest Patient Zero, doncs, sí, el que et deia és que s'ha anunciat per primera vegada, s'ha vist per primera vegada aquesta nit els Premis MTV Awards, que després, si vols, en repassarem només per damunt, ja ho farem amb més profunditat, però farem una mica per damunt el repassillo dels superpremiers d'aquesta nit. Així que escoltem, no sona malament, eh? La veritat és que aquesta dona ens té ben acostumats darrerament, fa bones produccions, però aquest Patient Zero és un tema que surt una mica del dance allò frenètic i va, doncs, ja ho veuràs, jo crec que t'agradarà.
0: Va, som-hi.
1: Vinga.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.

0: I el culebrot que segueix endavant, eh?
1: Doncs sí, perquè portàvem una setmana parlant del culebrot dia sí, dia no, amb notícies entre Ed Sheeran i Macklemore, i com ens agrada que les històries tinguin un final feliç. I no, no és que Macklemore hagi tornat a la gira com a taloner després de ser acomiadat per, damunt de l'escenari de donar suport a Palestina. No. Tampoc és que a Ed Sheeran se li hagi perdonat de cop aquestes accions per molta cara de nen que tingui. No. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
0: És veritat,
1: i no
0: que té cara de nen, eh?
1: Ed Sheeran jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans sempre els hi queda... És una mica, no sé...
0: Peter Pan?
1: Sí, sí, serà això. O genètica, digue-li tu. És igual, però la veritat és que sí, té cara de nen. Doncs no, no se li ha perdonat, tot i així, tot i que tingui aquesta cara de nen. Quin és el final feliç, doncs, d'aquesta història? Doncs mira, l'anunci de la gira Free Palestina, que és la nova gira de Macklemore, que ha sortit així en plan, jiu, aquí estic jo i faig una gira paral·lela. El tour començarà a Dublín, París i Londres, i els beneficis es donaran a organitzacions que donen suport al poble palestí.
0: Toma ya.
1: Doncs sí, perquè Macklemore encapçala la seva pròpia gira de concerts a Free Palestina, que començarà el mes que ve. La gira comença a Europa, com hem comentat, a Dublín, a París, a Londres. Va aclarir Macklemore en una publicació d'Instagram les dates a Estats Units, i els artistes convidats, que també hi seran, doncs s'anunciaran més endavant. Clar, és que això sembla que hagi estat així com una mica improvisat, eh? O sigui, aquí te pillo, aquí te mato. La veritat és que totalment inesperat, va anunciar-ho fa dos dies, i ja muntada una gira europea, i en paral·lel s'està ja organitzant aquesta gira americana. Una gira que jo penso, és una opinió personal, que avalada per aquest escàndol, podríem dir que segurament generarà, doncs, forces beneficis, i es destinaran a organitzacions que treballen a diari per ajudar de mil maneres i donar suport al poble palestí. Aquesta sí que és una bona iniciativa. I va afegir paraules textuals que mantenir una postura política durant un genocidi ja no serveix de res. Va afegir que la gent demana als artistes que donin la cara, que s'informin, que es comprometin amb la comunitat, que utilitzin l'escenari per alguna cosa més que l'entreteniment, i que suposin quan la crida a una Palestina lliure, doncs, s'enfronti a intents de silenciar-ho. Jo crec que és una molt bona iniciativa. El raper guanyador d'un Grammy va fer només un concert, tenia previst actuar en 8 concerts més de gira. Quan va ser retirat de la gira? Doncs fa pocs dies. Tots ho recordarem després d'uns comentaris que va fer en un concert a Nova Jersey. I què és el que va dir que li va costar l'expulsió immediata de la gira? Doncs textualment va dir això. Una de les principals raons per les quals volia fer aquesta gira en primer lloc és per poder pujar-me als estadis com aquest, i dir dues paraules que m'arriben al cor: Palestina lliure.
0: Home, jo crec que Tomà ha aprofitat també una mica el tirón, eh? Tot s'ha de dir, eh?
1: Home, sí, clar, a tu t'acomiaden d'una manera així tan flagrant. A més, es fa ressò a nivell mundial, perquè va ser, doncs, un dels escàndols musicals que hi han hagut darrerament. Jo sóc la seva discogràfica, jo sóc la seva promotora, i dic, ei, anem a aprofitar el filon, no?
0: Sí, sí, sí, que després, mira, si els fons arriben, doncs benvinguts siguin.
1: Ah, exacte.
0: Sigui per el que sigui.
1: Si és per una bona causa, doncs... Que tiri.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
4: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
5: Ràdio Marina. Matí 360.

0: Pugem al DeLorean.
1: Pujarem al DeLorean després de fer una petita incursió a aquesta revista, la més prestigiosa de moda que existeix a l'actualitat, aquest Runway, una revista fictícia en la que es treballa Monday to Sunday, com deien les dues cantants que escoltàvem fins ara. Ei, estem ja amb aquesta sintonia, això vol dir que marxem de viatge i posem doncs, a la nostra pantalla, com sempre, la data d'avui, 28 de setembre. Va, que comencem setmana i amb rumbeta, perquè tal dia com avui, 28 de setembre de l'any 1991, va néixer la banda matronina Ai, Ai, Ai, els maresmencs, Pep Lladó, Rafaelito Salazar són els dos components d'aquesta banda que va néixer sota la influència del gran monstre Gato Pérez, que va fundar el grup de rumba catalana Ai, Ai, Ai. Es considera que el seu treball de debut, que es deia Això Brama i publicat en aquelles dates per Ariola, és el

0: aniversari. Però atenció, perquè no era l'únic, també tal dia com avui de l'any 1998, Susan Vega llançava el seu àlbum Tried and True, un fantàstic recopilatori de Best of Susan Vega, i Peter Gabriel llançava el seu àlbum As. A més, un 28 de setembre, quan es van llançar el seu àlbum Mi Sangre, es tractava del tercer àlbum d'estudi en solitari enregistrat pel cantautor colombià, i va ser un èxit que venia precedit d'un èxit sense precedents que es deia Un dia normal. Però avui no anem endavant, eh? Ah. Què dius?
1: Ah, no, que ens ha trepitjat, que deia que mira que és maca aquesta cançó, eh?
0: Molt, molt. La veritat és que és una d'aquelles... mira, mira l'harmònica, si és que aquest home... Ai, avui el nostre DeLorean no va cap endavant, sinó que va cap enrere. Anem cap a l'any 1938, perquè és un dia memorable, perquè neix un dels pares fundadors del Soul. Estem parlant del gran Benny King a Anderson, a Carolina del Nord. El podem recordar per moltes, però sens dubte aquesta va ser considerada la cançó.
1: Hombre.
0: Cada artista té la seva, té la seva cançó. Aquesta podria ser, mira, la que escoltàvem abans podria ser una de les cançons, o la cançó, de Stevie Wonder. En té diverses, però la cançó podria ser possiblement aquesta. Doncs de Benny King estem parlant, d'aquest Stand By Me, una cançó, recordem, situada a la posició 25 de la llista de cançons del segle. Amb ella ens quedem avui.

0: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
1: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel, viu les costums, la història i la festa.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: Com la pizza del pomodoro.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
2: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
3: A Lloret Pizzeria
2: i Pomodoro.
5: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
6: Ràdio Marina.
7: Les reines porten les corones per alguna cosa i la reina del pop porta aquesta corona perquè aquesta nit ha demostrat una vegada més que és una reina imbatuda i continua encara en el pòdium. Estem parlant de Madonna, que va arribar ahir als MTV Awards com l'artista amb més nominacions de la nit, 13 candidatures, mentre que la princesa del pop estava una miqueta per sota, va ocupar el segon lloc amb 11 nominacions i altres artistes destacats van ser doncs, els de la nit, Sabrina Carpenter amb 9, Ariana Grande amb 8, Bruno Mars amb 6, Pink i Zar Larsson amb 5 cadascuna, però la gran guanyadora, la gran triomfadora va ser ella. Ahir amb els MTV Awards, que es van donar cita un any més, en el Peacock Theater a Los Angeles. Descobrir qui es portaria doncs, un o set, com va ser el seu cas, doncs la veritat és que no era cap misteri, perquè Madonna va ser la gran triomfadora de la gala. 7 guardons en total, 3 premis a l'escenari, artista de l'any, millor ball pel seu videoclip, Confessions, per la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter, en fi. Què més podem dir d'ella? A veure, doncs això, que és la cosa, reina per alguna cosa, eh?
8: Exacte, exacte, i que quan estava en silenci uns anys ja se li qüestiona, que potser potser la, li treu el
7: sí,
8: lloc.
7: Sí, ja s'ha fet gran, sí, ja no pot seguir
8: ja
7: el ritme.
8: Ja té 60 anys, no sé què tal, i després ve, sí, li treu un treball i diu... Pam, aquí estic.
7: Aquí està, un àlbum, aquest Confessions, aquesta segona part del Confessions on a Dance Floor, que ha estat doncs, avalat per tota la premsa musical, ha estat bé, lluat, o sigui... No sé si te l'has escoltat de cap a rap, però és
8: no.
7: Que és un àlbum que està molt i molt bé des del principi fins al final, amb el qual aquests premis molt merescuts.

0: m'agrada molt aquest tema que acabem d'escoltar.
1: Maldito paraíso.
0: Maldito paraíso. El paraíso vull anar jo.
1: El paraíso, home, vigila que demanes, eh? Perquè el paraíso de vacances, vacacional, entenc.
0: Home, clar, no serà el paraíso, és paraíso. No?
1: Sí, bueno, no? És que el paraíso també està aplicat a altres excepcions que no són tan agradables. O sigui, no, paraíso de vacaciones, paraíso de palmeritas, de
0: cocolocos i de massatges.
1: I paipais.
0: No me lies. Que dilluns encara.
1: O sigui, encara no hem marxat de la calor i tu vols anar cap a la calor, no?
0: No vull calor,
1: per tu
0: calor
1: què és
0: no.
1: Per tu què és el paradís? A veure.
0: Uah, vinga, va, aquesta pregunta filosòfica primera del matí. Ja comencem.
1: No, hombre, no.
0: Benestar en general, no? Però de tot
1: no
0: tipus.
1: No.
0: Ui,
1: com estic jo.
0: Clar, no, clar. El paraíso pot ser, jo què sé, sentir-te bé en general, no?
1: No, home, no, això sentir-se bé, paraíso a nivell vacacional, doncs jo què sé. Jo ara somio amb un espai on hi hagi neu, no sé, neu, trineus, coses d'aquestes.
0: És el teu paraíso?
1: Aquest, ara, en aquests moments, aquest és el meu paraíso, és aquest.
0: Veus, és subjectiu totalment, ja està.
1: Ja, sí. Va, que estem filosofant i això és un dilluns, és insuportable per la gent que ens estigui escoltant, així que adéu, que tinguis un bon dia. Jo em quedo aquí amb la música fins la una del migdia. Que tingueu un bon dilluns, que tingueu tots un bon dilluns.
0: Igualment, a

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ha reconegut la trajectòria de Pedro Rodríguez i Ana Peña amb els principals guardons de la quarta nit del turisme. Pedro Rodríguez, director del restaurant Sibius de Cala Canyelles, des del 2008, ha rebut el premi a la trajectòria professional pel seu recorregut en el sector de l'hostaleria. El premi al professional destacat ha estat per Ana Peña, guia oficial de Catalunya amb 35 anys de dedicació al sector turístic. La gala també ha distingit el gremi d'hostaleria, els sindicats UGT i Comissions Obreres, la dissenyadora Laura Cabanyes, Bioscore Sustainability, el Cafè Tirol i l'empresari Antonio Reynoso. Entre els reconeixements també hi ha Monfoto i el projecte La Motxilla en l'Espalda, guardonat per la seva tasca en comunicació turística. La nit del turisme ha servit també per commemorar els 25 anys de Lloret Turisme. I Sant Hilari ha estrenat una nova oficina d'atenció a les persones grans, un nou servei pensat per centralitzar informació, orientació, tràmits i suport per a aquest col·lectiu. L'espai s'ha instal·lat al segon pis de Can Blat i vol convertir-se en un punt de referència per a la gent gran del municipi. A banda de facilitar l'accés als recursos i serveis disponibles, l'oficina també vol fomentar la participació. Les persones grans hi podran traslladar propostes i inquietuds i participar en la definició de les polítiques relacionades amb l'envelliment al municipi. El servei forma part del projecte municipal Viu Gran 360, que planteja un model integral d'atenció, prevenció i acompanyament. De la informació d'àmbit general, destaquem que el sindicat de llogateres ha convocat per aquest vespre una concentració a Barcelona coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la ciutat. El sindicat reclama que el govern espanyol inclogui en les pròximes mesures en matèria d'habitatge contractes de lloguer indefinits i la congelació dels preus. També demana reformar la llei d'arrendaments urbans per limitar l'ús que considera fraudulent dels contractes de temporada i evitar desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa habitacional. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha fet una crida a mobilitzar-se massivament aquest dilluns i ha advertit que consideraran insuficient qualsevol decret que no incorpori aquestes quatre demandes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns que marca un inici de setmana inestable meteorològicament. Per avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Després de les notícies, Alice Warren i aquest Fever Dream que ens ha acompanyat durant tot l'estiu 2026, i ara això que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula, Uns pingüins que ballaven, els recordes? Caigo feia la producció, DNC posaven la música d'aquest Dancing.

Hi ha temes que de sobte deixen de ser cançons i es converteixen quasi en un himne. Això és el que li passava a aquest Come On Eileen dels Dixies Midnight Runners. No sé si sabies, aquest tema va estar 23 setmanes en el número 1 de les llistes de Billboard Hot

0: que engeguem aquest dilluns. Aquest dilluns 28 de setembre. Engeguem i molt bé, amb himnes generacionals. Això és més que un clàssic, la veritat és que sí. Què tractem nosaltres, que tenim encara molt més temps.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana. Obert tot l'any.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio
0: Marina. Ja saps què diuen per tenir un bon dia, un bon esmorzar, pa amb oli i sal. Un dels clàssics de Blau Mut, aquesta gent que celebra els seus 15 anys de trajectòria musical aquest 2026 amb una gira especial. Fes-ho.

0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Mentre ell continua preparant, en Joan Dausà la seva tercera gran bogeria. Nosaltres recuperem aquest aniversari. Els 10 anys d'aquest jo mai mai inolvidable. Les seves històries d'amor tenen tanta transcendència que poden passar 10 anys i esperar una resolució.
1: Avui l'Albert arriba a l'hora.

0: Una mica irreverents, una mica canalles, els nois dolents de la música. Sonaven així. Green Day.
1: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues. Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Ràdio Marina.
0: Ens acostem a les 11. Toca una mica de Katy Perry.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Mònica Rabassa serà la candidata de Junts a l'alcaldia de Blanes a les eleccions municipals del 2027. L'actual regidora ha presentat aquest diumenge la seva candidatura en un acte als jardins de Rafael Bataller, acompanyada pel president del Parlament, Josep Rull, i de diversos exalcaldes de la ciutat. Rabassa pren així el relleu de Joan Felip, cap de llista de Junts, a les municipals del 2023. L'actual candidata acumula 8 anys de trajectòria municipal, 4 a l'oposició i 4 al govern, i actualment forma part de l'equip de govern de Blanes. La seva proposta s'articula al voltant de 3 eixos: la persona, la ciutat i la comunitat. I Arbúcies ha completat aquest estiu la renovació integral del passeig de la Riera i del Camí de l'Aigua amb una inversió de prop de 669.000 euros. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha permès actuar al passeig de la Riera, on s'ha actuat pràcticament en tot el recorregut entre el nucli urbà i el molí de les Pipes. S'han rehabilitat ponts i passeres, reparat murs i escales, renovat baranes i millorat els accessos i la seguretat. Les obres també han buscat fer l'itinerari més accessible, tot eliminant obstacles. Paral·lelament, s'han fet treballs de recuperació ambiental amb la retirada d'espècies invasores i actuacions sobre la vegetació. El projecte també ha permès incorporar nou mobiliari, zones de pícnic i elements infantils. A més, s'ha renovat la senyalització i s'han creat recursos digitals. De l'àmbit general, destaquem que el nou director general de la policia, Ferran López, defensa que els Mossos avancin en l'assumpció de competències en espais com aeroports, ports i platges. López considera que a Catalunya ha de disposar de les competències pròpies d'una policia d'estat en aquells àmbits que no tenen caràcter supracomunitari. Com a exemple, ha apuntat que, tot i que la Policia Nacional manté els controls de passaports als aeroports, els Mossos haurien de poder intervenir davant problemes d'ordre públic en altres zones de l'aeroport del Prat. També ha admès que ja s'està treballant en aquesta qüestió, tot i que alguns informes no serien favorables. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns que marca un inici de setmana inestable meteorològicament. Per avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. Demà dimarts la pluja seguirà i les temperatures seguiran baixant. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

hauria imaginat que 30 anys més tard aquesta cançó donaria per tant i que inclús es faria una versió ballable d'un dels clàssics de Catalans Camins. Somnis i promeses, Su, Mon DJ i, esclar, Gerard Quintana.

0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El futsal Mataró venia de guanyar en la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions per molta cara de nen que tingui. No, tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: i no
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

els clàssics sonant així a Ràdio Marina amb una banda legendària de finals dels 70, aquests anglesos que, t'ho creguis o no, ara en aquests moments són de gira, de moment a Mèxic, però cap a l'abril del 2027 els tornarem a tenir per Europa. OMD Orchestra, el Maniver Sing the Park. Ràdio Marina, els clàssics.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
2: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
2: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
1: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
2: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat, un viatge pel termalisme, un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
4: Marta, demà pàdel a les 5.
5: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
4: Com? Marta, anulem. Has de trucar a Vital Dent.
6: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
7: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.
8: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
9: Radio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
10: Aquesta setmana a Ràdio Marina hem volgut retrohomenatjar 3 llegendes que ens deixaven aquest estiu. 3 eren les nostres propostes de la cançó de la setmana. Per una banda, el YMCA de Village People, en honor a Victor Willis, adeu i fundador d'aquesta formació, que ens deixava el 30 de juny als 74 anys. Un 20% dels vostres vots l'ha col·locat en la tercera posició aquesta setmana. En la segona, una flamana Dolly Parton amb el seu gran hit 9 to 5, una veu inolvidable que s'apagava el passat 25 d'agost als 80 anys. 22% dels vostres vots l'han col·locat en la segona posició. I en la primera, amb un 58%, Total Eclipse of the Heart, amb la veu trencada i única de la gran Bonnie Tyler, que ens deixava massa aviat als 75 anys el passat 8 de juliol. Precisament la seva mort ha recuperat aquest Total Eclipse of the Heart, possiblement una de les cançons més èpiques de la història. Va ser publicat el febrer de l'any 1983, una cançó que es va convertir en un èxit internacional. Sense precedents, la cançó que va traspassar els límits del melodrama en la música pop. La seva carrera s'havia estancat des de l'any 1977, des del seu anterior Is a Heritage. Amb aquest Eclipse del Cor va encapçalar llistes al Regne Unit, desbancant a Billie Jean de Michael Jackson. Però va ser encara un èxit més gran als Estats Units i es va catapultar número 1 en molts països. Total Eclipse of the Heart, per recordar la gran veu de Bonnie Tyler, que s'ha convertit gràcies al 58% dels vostres vots en la nostra indiscutible cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, gràcies al 58% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxi, dia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100. Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
3: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolins.

aquests animals hiperactius, aquests animals que cada cop són més veterans, tenen moltes tables. I la veritat és que així ho han demostrat aquest cap de setmana, amb un cap de setmana hiperactiu. Per ells, per catarres.

sos color, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la Regió Sanitària de Girona, que preveu passar dels 28 llits actuals als 44 al llarg de l'any que ve. El desplegament arriba després que aquest setembre l'Hospital de Figueres hagi posat en funcionament una nova unitat amb 8 llits. El model permet atendre pacients greus que no necessiten ingressar a la unitat de cures intensives i també aquells que continuen hospitalitzats després de rebre l'alta d'una unitat de crítics. El sistema funciona de manera coordinada amb els hospitals Trueta i Santa Caterina i utilitza la plataforma digital crític.cat, que permet compartir informació en temps real entre els professionals que atenen pacients crítics i semicrítics. I Montserrat Fernández, del Club Esportiu de Sords de Blanes, és una de les 15 persones distingides aquest any amb les medalles de l'esport de les comarques gironines. Fernández ha estat reconeguda per la seva trajectòria vinculada a la petanca en la 45a edició d'aquests guardons. En total, aquest 2026 s'hi havien presentat 31 candidatures de 17 disciplines esportives. Els guardons, que s'atorguen des del 1980, reconeixen persones de més de 60 anys que han destacat per la seva contribució a la promoció i el desenvolupament de l'esport a les comarques gironines. L'edició d'aquest any també ha registrat la xifra més alta de dones candidates i guardonades de la història dels premis. De la informació d'àmbit general, destaquem que el govern espanyol prepara un nou decret d'habitatge que preveu limitar la compra especulativa de pisos per part de fons d'inversió. La norma, que s'està negociant abans del Consell de Ministres, també inclouria mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge. Segons Avançar Catalunya Ràdio, entre les mesures que s'estudien hi ha regular els lloguers de temporada, augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra del primer habitatge, a més de bonificacions fiscals. Mentrestant, continua creixent la mobilització a Madrid contra la situació de l'habitatge. Centenars de persones s'acampen a la Puerta del Sol, a les portes del Consell de Ministres, que ha d'abordar el nou decret. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts tindrem ruixats a bona part del territori amb temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Després de les notícies a les 12, això és tota una novetat. Es diu Mr. Know It All. És el remix de Dirty Homes pel darrer èxit de Teddy Swing. I sí, canviarem de registre perquè a ritme de mariachis arriba des del seu terromàntic la nova versió, el més nou,

0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions, per molta cara de nen que tingui, no. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: i no
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
2: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
3: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa. Ràdio
4: Marina. Quan arriben els clàssics a Ràdio Marina, de vegades hem de deixar de fer coses per escoltar-los directament. I és que aquest I Guess That Why They Call It The Blues és un d'aquests temes que es mereix això. Elton John.

0: El dissabte 10 d'octubre vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines: pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets, i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudeix i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
1: El Pol es queixa quan mastega i li he vist una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio
5: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color, d'Anna Roser. Es pot visitar fins demà 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També fins al 3 d'octubre s'està celebrant el tercer Festival de Talent Blanenc i el dia 3, dissabte, trobada de bandes de música de Catalunya a Blanes. A Lloret, des del divendres dia 2 fins al dia 4, proper cap de setmana, al Teatre de Lloret i el Festival Monfoto, que arriba a la 30a edició. I a Malgrat de Mar, dijous 1 d'octubre, hi ha la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església. També destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Cimitomba, que s'allarga fins al 4 d'octubre, i a Pineda, des d'avui dilluns i fins al proper diumenge, Pineda també celebra la Setmana de la Gent Gran amb diverses activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. També destaquem el proper diumenge a Tordera, al Teatre Claver, la representació de Per fi me'n vaig amb Carles Sans a partir de les 6 de la tarda. I a Palafolls continua el cicle clàssic a Sant Genís amb concerts a l'Església Parroquial de Sant Genís. A Hostalric, avui és el darrer dia de la 36a edició de les festes de Sant Miquel. I acabem a Brunyola els propers dies 3, 9, 10 i 11 d'octubre. Arriba la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva de Brunyola.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
8: D'un àlbum que s'editava el 2010 i que es deia Pequeño, però que no tenia res de petit, deia coses realment grans. Un tema, un repàs a la vida, de Dani Martín, ja en solitari. Dime.

0: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana, tot per a tu, tot per als teus. A la carretera Nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simitomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. API col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

convertit en una de les agradables sorpreses d'aquest 2026. El segell de la discogràfica és coreà, però aquesta Girl Band es va formar a Los Angeles.

Però quines vitamines aprenen aquests veterans que han anunciat a principis d'aquest any una nova gira Walk the Road Tour, la nova gira d'aquests incombustibles Doobie Brothers?

Nosaltres marxarem avui amb The Tubby Brothers, aquesta, com dèiem abans, incombustible banda que continua de ruta amb aquesta gira 2026 encara en marxa. Nosaltres ens trobem demà, com sempre, a la segona hora del matí 360. Que tinguis un gran dilluns, va, que és el darrer del mes de setembre.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ha reconegut la trajectòria de Pedro Rodríguez i Ana Peña amb els principals guardons de la quarta nit del turisme. Pedro Rodríguez, director del restaurant Sibius de Cala Canyelles, des del 2008, ha rebut el premi a la trajectòria professional pel seu recorregut en el sector de l'hostaleria. El premi al professional destacat ha estat per Ana Peña, guia oficial de Catalunya amb 35 anys de dedicació al sector turístic. La gala també ha distingit el gremi d'hostaleria, els sindicats UGT i Comissions Obreres, la dissenyadora Laura Cabanyes, Bioscore Sustainability, el Cafè Tirol i l'empresari Antonio Reynoso. Entre els reconeixements també hi ha Monfoto i el projecte La Motxilla en l'Espalda, guardonat per la seva tasca en comunicació turística. La nit del turisme ha servit també per commemorar els 25 anys de Lloret Turisme. I Sant Hilari ha estrenat una nova oficina d'atenció a les persones grans, un nou servei pensat per centralitzar informació, orientació, tràmits i suport per a aquest col·lectiu. L'espai s'ha instal·lat al segon pis de Can Blat i vol convertir-se en un punt de referència per a la gent gran del municipi. A banda de facilitar l'accés als recursos i serveis disponibles, l'oficina també vol fomentar la participació. Les persones grans hi podran traslladar propostes i inquietuds i participar en la definició de les polítiques relacionades amb l'envelliment al municipi. El servei forma part del projecte municipal Biogran 360, que planteja un model integral d'atenció, prevenció i acompanyament. De la informació d'àmbit general, destaquem que el sindicat de llogateres ha convocat per aquest vespre una concentració a Barcelona coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la ciutat. El sindicat reclama que el govern espanyol inclogui en les pròximes mesures en matèria d'habitatge contractes de lloguer indefinits i la congelació dels preus. També demana reformar la llei d'arrendaments urbans per limitar l'ús que considera fraudulent dels contractes de temporada i evitar desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa habitacional. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha fet una crida a mobilitzar-se massivament aquest dilluns i ha advertit que consideraran insuficient qualsevol decret que no incorpori aquestes quatre demandes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns que marca un inici de setmana inestable meteorològicament. Per avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions, per molta cara de nen que tingui, no. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: i no
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: senyor Soler està tan satisfet amb els de dutxa Girona del canvi de la banyera pel nou plat de dutxa extraplay antilliscant, saps? Crec que no cal que arribem a tenir perill de caure per canviar la nostra. Com diu ell, si la banyera vols canviar, els de dutxa Girona has de trucar.
1: Tens raó. Ho fem ja i ho gaudim des d'ara i per molts anys. Vinga, els truco ara mateix. Són d'aquí, són ràpids i són bons.
0: Apunta, dutxa Girona, 670-78-22-26.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
3: El dissabte 3 d'octubre Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre a Blanes. Més informació blanes.cat.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
5: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.

0: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona...

0: Palamós, Volpellac i molts més arreu de Catalunya.
1: Demana cita a centremedicalomar.es o truca'ns. Centre Medical Omar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Marcos, fa agenda amb el suport del Departament de Cultura.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Mònica Rabassa serà la candidata de Junts a l'alcaldia de Blanes a les eleccions municipals del 2027. L'actual regidora ha presentat aquest diumenge la seva candidatura en un acte als jardins de Rafael Bataller, acompanyada pel president del Parlament, Josep Rull, i de diversos exalcaldes de la ciutat. Rabassa pren així el relleu de Joan Felip, cap de llista de Junts, a les municipals del 2023. L'actual candidata acumula 8 anys de trajectòria municipal, 4 a l'oposició i 4 al govern, i actualment forma part de l'equip de govern de Blanes. La seva proposta s'articula al voltant de 3 eixos: la persona, la ciutat i la comunitat. I Arbúcies ha completat aquest estiu la renovació integral del passeig de la Riera i del Camí de l'Aigua amb una inversió de prop de 669.000 euros. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha permès actuar al passeig de la Riera, on s'ha actuat pràcticament en tot el recorregut entre el nucli urbà i el molí de les Pipes. S'han rehabilitat ponts i passeres, reparat murs i escales, renovat baranes i millorat els accessos i la seguretat. Les obres també han buscat fer l'itinerari més accessible, tot eliminant obstacles. Paral·lelament, s'han fet treballs de recuperació ambiental amb la retirada d'espècies invasores i actuacions sobre la vegetació. El projecte també ha permès incorporar nou mobiliari, zones de pícnic i elements infantils. A més, s'ha renovat la senyalització i s'han creat recursos digitals. De l'àmbit general, destaquem que el nou director general de la policia, Ferran López, defensa que els Mossos avancin en l'assumpció de competències en espais com aeroports, ports i platges. López considera que a Catalunya ha de disposar de les competències pròpies d'una policia d'estat en aquells àmbits que no tenen caràcter supracomunitari. Com a exemple, ha apuntat que, tot i que la Policia Nacional manté els controls de passaports als aeroports, els Mossos haurien de poder intervenir davant problemes d'ordre públic en altres zones de l'aeroport del Prat. També ha admès que ja s'està treballant en aquesta qüestió, tot i que a alguns informes no serien favorables. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns que marca un inici de setmana inestable meteorològicament. Per avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. Demà dimarts la pluja seguirà i les temperatures seguiran baixant. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Amb 35 anys d'experiència a Climaprotec, sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
3: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
4: Aquesta setmana ens centrem amb les...
5: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
6: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
7: Moltes coses.
8: Mira, mira, escolta, escolta.
5: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15
8: l'última vegada, anys? No, l'última vegada fa 18 anys.
5: 18 anys!
9: Moltes coses.
5: Catalunya escriu al líder a les sol·licituds de residència i
10: per
5: treball.
10: Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
11: a
10: votar.
11: És un bombonet de programa. És un programa estar la música en català en un moment excepcional.
5: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
12: Hola, sóc la Lilipad. Comencem a jugar!
13: Oh, un altre cop l'extinció, no!
2: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93-765-0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
1: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 € al quilo. Costella tira-rips, 7,95 € al quilo. Jarret de vedella, 15,95 € al quilo. Botifarra de porc, 7,50 € al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Et busco i t'habito.
4: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la Regió Sanitària de Girona, que preveu passar dels 28 llits actuals als 44 al llarg de l'any que ve. El desplegament arriba després que aquest setembre l'Hospital de Figueres hagi posat en funcionament una nova unitat amb 8 llits. El model permet atendre pacients greus que no necessiten ingressar a la unitat de cures intensives i també aquells que continuen hospitalitzats després de rebre l'alta d'una unitat de crítics. El sistema funciona de manera coordinada amb els hospitals Trueta i Santa Caterina i utilitza la plataforma digital crític.cat, que permet compartir informació en temps real entre els professionals que atenen pacients crítics i semicrítics. I Montserrat Fernández, del Club Esportiu de Sords de Blanes, és una de les 15 persones distingides aquest any amb les medalles de l'esport de les comarques gironines. Fernández ha estat reconeguda per la seva trajectòria vinculada a la petanca en la 45a edició d'aquests guardons. En total, aquest 2026 s'hi havien presentat 31 candidatures de 17 disciplines esportives. Els guardons, que s'atorguen des del 1980, reconeixen persones de més de 60 anys que han destacat per la seva contribució a la promoció i el desenvolupament de l'esport a les comarques gironines. L'edició d'aquest any també ha registrat la xifra més alta de dones candidates i guardonades de la història dels premis. De la informació d'àmbit general, destaquem que el govern espanyol prepara un nou decret d'habitatge que preveu limitar la compra especulativa de pisos per part de fons d'inversió. La norma, que s'està negociant abans del Consell de Ministres, també inclouria mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge. Segons Avança Catalunya Ràdio, entre les mesures que s'estudien hi ha regular els lloguers de temporada, augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra del primer habitatge, a més de bonificacions fiscals. Mentrestant, continua creixent la mobilització a Madrid contra la situació de l'habitatge. Centenars de persones s'acampen a la Puerta del Sol, a les portes del Consell de Ministres, que ha d'abordar el nou decret. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts tindrem ruixats a bona part del territori amb temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El Futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el Futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions per molta cara de nen que tingui. No, tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: i no
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques. I també cuidem del que ja tens. Cotxe nou? Cotxe d'ocasió? Postvenda i manteniment? Carrosseria i pintura? A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
5: La línia RGU de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
6: Aquesta setmana ens centrem amb les...
7: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
8: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
6: Moltes coses.
5: Mira, escolta, escolta.
7: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
5: No, l'última vegada fa 18 anys.
7: 18 anys!
6: Moltes coses.
7: Catalunya escriu el líder a les sol·licituds de residència i
9: treball. Per tant, seria bo analitzar candidats i després anar a votar.
10: És un bombonet de programa. És un programa estal, la música en català en un moment excepcional.
7: S'estrena doblada al català l'esperat a Toy Story 5.
11: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
12: Un altre cop l'extinció, no!
4: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: el so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
2: Marta, demà pàdel a les 5.
3: Mama, i aquest espai entre les meves dents?
2: Com? Marta, anul·lem. Has de trucar a Vital Dent.
0: A la salut bucodental un espai sempre importa. Com a líders en ortodòncia infantil, cuidem de la seva boca des de petits per ajudar a preveure problemes futurs. Ara amb 500 euros de descompte en la seva ortodòncia i finança-ho fins a 18 mesos sense interessos. Consulta condicions a vitaldent.com.
4: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vital Dent Blanes.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada. No mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

els hem vist als escenaris i a les xarxes fent seves les cançons dels altres. Ara és el moment de descobrir les seves. Brou estrena De Colors. Brou, De Colors, amb el suport del Departament de Cultura.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ha reconegut la trajectòria de Pedro Rodríguez i Ana Peña amb els principals guardons de la quarta nit del turisme. Pedro Rodríguez, director del restaurant Sibius de Cala Canyelles, des del 2008, ha rebut el premi a la trajectòria professional pel seu recorregut en el sector de l'hostaleria. El premi al professional destacat ha estat per Ana Peña, guia oficial de Catalunya amb 35 anys de dedicació al sector turístic. La gala també ha distingit el gremi d'hostaleria, els sindicats UGT i Comissions Obreres, la dissenyadora Laura Cabanyes, Bioscore Sustainability, el Cafè Tirol i l'empresari Antonio Reynoso. Entre els reconeixements també hi ha Monfoto i el projecte La Motxilla en l'Espalda, guardonat per la seva tasca en comunicació turística. La nit del turisme ha servit també per commemorar els 25 anys de Lloret Turisme. I Sant Hilari ha estrenat una nova oficina d'atenció a les persones grans, un nou servei pensat per centralitzar informació, orientació, tràmits i suport per a aquest col·lectiu. L'espai s'ha instal·lat al segon pis de Can Blat i vol convertir-se en un punt de referència per a la gent gran del municipi. A banda de facilitar l'accés als recursos i serveis disponibles, l'oficina també vol fomentar la participació. Les persones grans hi podran traslladar propostes i inquietuds i participar en la definició de les polítiques relacionades amb l'envelliment al municipi. El servei forma part del projecte municipal Viu Gran 360, que planteja un model integral d'atenció, prevenció i acompanyament. De la informació d'àmbit general, destaquem que el sindicat de llogateres ha convocat per aquest vespre una concentració a Barcelona coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la ciutat. El sindicat reclama que el govern espanyol inclogui en les pròximes mesures en matèria d'habitatge contractes de lloguer indefinits i la congelació dels preus. També demana reformar la llei d'arrendaments urbans per limitar l'ús que considera fraudulent dels contractes de temporada i evitar desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa habitacional. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha fet una crida a mobilitzar-se massivament aquest dilluns i ha advertit que consideraran insuficient qualsevol decret que no incorpori aquestes quatre demandes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns que marca un inici de setmana inestable meteorològicament. Per avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina... Crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Has de fer un trasllat? A Mudanzas Record t'ho fem fàcil i ràpid. Fem trasllats locals i nacionals, per a particulars i empreses. A Mudanzas Record també fem buidatge de pisos i naus, trasllat d'arxius i lloguer de plataformes elevadores. Truca'ns ara al 663 97 0749 o entra a mudanzasrecord.es. Mudanzas Record, el teu trasllat segur.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
3: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mutuals, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
4: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar. Ràdio
5: Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Aquesta setmana a Ràdio Marina hem volgut retre homenatge a tres llegendes que ens deixaven aquest estiu. Tres eren les nostres propostes de la cançó de la setmana. Per una banda, el Wayansi de Village People, en honor a Victor Willis, la veu i fundador d'aquesta formació, que ens deixava el 30 de juny als 74 anys. Un 20% dels vostres vots l'ha col·locat en la tercera posició aquesta setmana. En la segona, una flamana Dolly Parton amb el seu gran hit 9 to 5, una veu inolvidable que s'apagava el passat 25 d'agost als 80 anys. 22% dels vostres vots l'han col·locat en la segona posició. I en la primera amb un 58%, tot l'Eclipse of the Heart amb la veu trencada i única de la gran Bonnie Tyler, que ens deixava massa aviat als 75 anys el passat 8 de juliol. Precisament la seva mort ha recuperat aquest Total Eclipse of the Heart, possiblement una de les cançons més èpiques de la història. Va ser publicat el febrer de l'any 1983, una cançó que es va convertir en un èxit internacional. Sense precedents, la cançó que va traspassar els límits del melodrama en la música pop. La seva carrera s'havia estancat des de l'any 1977, des del seu anterior Is a Heritage. Amb aquest Eclipse del Cor va encapçalar llistes al Regne Unit, desbancant a Billie Jean de Michael Jackson. Però va ser encara un èxit més gran als Estats Units i es va catapultar número 1 en molts països. Tot l'Eclipse of the Heart per recordar la gran veu de Bonnie Tyler, que s'ha convertit gràcies al 58% dels vostres vots en la nostra indiscutible cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler, gràcies al 58% dels vostres vots. És la nostra cançó de la setmana.

0: encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Amb 35 anys d'experiència, a Climaprotec sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència als 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.
2: I hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
3: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
1: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Mònica Rabassa serà la candidata de Junts a l'alcaldia de Blanes a les eleccions municipals del 2027. L'actual regidora ha presentat aquest diumenge la seva candidatura en un acte als jardins de Rafael Bataller, acompanyada pel president del Parlament, Josep Rull, i de diversos exalcaldes de la ciutat. Rabassa pren així el relleu de Joan Felip, cap de llista de Junts, a les municipals del 2023. L'actual candidata acumula 8 anys de trajectòria municipal, 4 a l'oposició i 4 al govern, i actualment forma part de l'equip de govern de Blanes. La seva proposta s'articula al voltant de 3 eixos: la persona, la ciutat i la comunitat. I Arbúcies ha completat aquest estiu la renovació integral del passeig de la Riera i del Camí de l'Aigua amb una inversió de prop de 669.000 euros. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha permès actuar al passeig de la Riera, on s'ha actuat pràcticament en tot el recorregut entre el nucli urbà i el molí de les Pipes. S'han rehabilitat ponts i passeres, reparat murs i escales, renovat baranes i millorat els accessos i la seguretat. Les obres també han buscat fer l'itinerari més accessible, tot eliminant obstacles. Paral·lelament, s'han fet treballs de recuperació ambiental amb la retirada d'espècies invasores i actuacions sobre la vegetació. El projecte també ha permès incorporar nou mobiliari, zones de pícnic i elements infantils. A més, s'ha renovat la senyalització i s'han creat recursos digitals. De l'àmbit general, destaquem que el nou director general de la policia, Ferran López, defensa que els Mossos avancin en l'assumpció de competències en espais com aeroports, ports i platges. López considera que a Catalunya ha de disposar de les competències pròpies d'una policia d'estat en aquells àmbits que no tenen caràcter supracomunitari. Com a exemple, ha apuntat que, tot i que la Policia Nacional manté els controls de passaports als aeroports, els Mossos haurien de poder intervenir davant problemes d'ordre públic en altres zones de l'aeroport del Prat. També ha admès que ja s'està treballant en aquesta qüestió, tot i que alguns informes no serien favorables. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns que marca un inici de setmana inestable meteorològicament. Per avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. Demà dimarts la pluja seguirà i les temperatures seguiran baixant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions per molta cara de nen que tingui. No. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: i no
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: hoy se me está haciendo.
1: A Autopòdium Lloret tenim el cotxe que busques i també cuidem del que ja tens. Cotxe nou, cotxe d'ocasió, postvenda i manteniment, carrosseria i pintura. A Autopòdium Lloret ho tens tot en un mateix lloc, amb professionals que coneixen el teu vehicle i estan al teu costat abans, durant i després de la compra. T'esperem a Avinguda de Blanes número 100.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Ara, reparar el teu cotxe et serà molt més fàcil i econòmic. A Recupera-Auto tenim tot tipus de recanvis d'ocasió garantits que pots veure i comprar còmodament des de la nostra web recuperauto.es. I si has decidit desballestar el cotxe, te'l valorem. Recollim i tramitem la baixa gratuïtament a trànsit. Recupera-Auto. Estem al polígon industrial Mas Puigverd de Palafolls. Més info al 93 765 0401. Recupera-Auto. El teu desballestament de confiança.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina. Ràdio Marina.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
7: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes l'exposició Nudibranquis, alquímia de color d'Anna Roser. Es pot visitar fins demà 29 de setembre a la Casa Saladrigues. També fins al 3 d'octubre s'està celebrant el tercer festival de talent blanenc i el dia 3, dissabte, trobada de bandes de música de Catalunya a Blanes. A Lloret, des del divendres dia 2 fins al dia 4, el proper cap de setmana, al Teatre de Lloret i el Festival Monfoto, que arriba a la 30a edició. I a Malgrat de Mar, dijous 1 d'octubre, hi ha la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran amb una caminada urbana a partir de les 4 de la tarda que sortirà de la plaça de l'Església. També destaquem a Tossa de Mar la campanya gastronòmica La Cuina del Simitomba, que s'allarga fins al 4 d'octubre, i a Pineda, des d'avui dilluns i fins al proper diumenge, Pineda també celebra la Setmana de la Gent Gran amb diverses activitats esportives, jocs de taula i sessions i tallers de coaching. També destaquem el proper diumenge a Tordera, al Teatre Clavé, la representació de Perfí me'n vaig amb Carles Sans a partir de les 6 de la tarda. I a Palafolls continua el cicle clàssic a Sant Genís amb concerts a l'església parroquial de Sant Genís. A Hostalric, avui és el darrer dia de la 36a edició de les festes de Sant Miquel. I acabem a Brunyola els propers dies 3, 9, 10 i 11 d'octubre. Arriba la 32a edició de la Fira de l'Avellana de la Selva de Brunyola.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
6: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: La porta d'entrada, les finestres, el garatge, la terrassa... I mentre tu descanses o ets fora de casa, qui protegeix casa teva? A Zeta Electrònica t'oferim el nou kit d'alarma inalàmbrica, fàcil d'utilitzar i amb la tecnologia més avançada per protegir la teva llar. Zeta Electrònica. Des del 2011, tecnologia i confiança. A la carretera de Malgrat, 5 de Blanes.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la Regió Sanitària de Girona, que preveu passar dels 28 llits actuals als 44 al llarg de l'any que ve. El desplegament arriba després que aquest setembre l'Hospital de Figueres hagi posat en funcionament una nova unitat amb 8 llits. El model permet atendre pacients greus que no necessiten ingressar a la unitat de cures intensives i també aquells que continuen hospitalitzats després de rebre l'alta d'una unitat de crítics. El sistema funciona de manera coordinada amb els hospitals Trueta i Santa Caterina i utilitza la plataforma digital crític.cat, que permet compartir informació en temps real entre els professionals que atenen pacients crítics i semicrítics. I Montserrat Fernández, del Club Esportiu de Sords de Blanes, és una de les 15 persones distingides aquest any amb les medalles de l'esport de les comarques gironines. Fernández ha estat reconeguda per la seva trajectòria vinculada a la petanca en la 45a edició d'aquests guardons. En total, aquest 2026 s'hi havien presentat 31 candidatures de 17 disciplines esportives. Els guardons, que s'atorguen des del 1980, reconeixen persones de més de 60 anys que han destacat per la seva contribució a la promoció i el desenvolupament de l'esport a les comarques gironines. L'edició d'aquest any també ha registrat la xifra més alta de dones candidates i guardonades de la història dels premis. De la informació d'àmbit general, destaquem que el govern espanyol prepara un nou decret d'habitatge que preveu limitar la compra especulativa de pisos per part de fons d'inversió. La norma, que s'està negociant abans del Consell de Ministres, també inclouria mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge. Segons Avançar Catalunya Ràdio, entre les mesures que s'estudien hi ha regular els lloguers de temporada, augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra del primer habitatge, a més de bonificacions fiscals. Mentrestant, continua creixent la mobilització a Madrid contra la situació de l'habitatge. Centenars de persones s'acampen a la Puerta del Sol, a les portes del Consell de Ministres, que ha d'abordar el nou decret. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts tindrem ruixats a bona part del territori amb temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions, per molta cara de nen que tingui, no. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: i no
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Estàs pensant a contractar una nova assegurança de salut o vols revisar la teva pòlissa actual? A Caral i Conesa t'ajudem a escollir entre les millors companyies. Revisem cada any la teva assegurança de salut, gestionem volants, proves i peticions i estem sempre al teu costat amb personal especialitzat i atenció presencial. Consulta. Caral i Conesa, al teu costat.
1: Tanca els ulls i imagina el gust del mar. Peix de roca, allioli i una recepta nascuda a bord de les barques de pescadors. Això és el Simi Tomba, el plat més emblemàtic de Tossa de Mar. Vine a degustar-lo fins al 4 d'octubre i deixa't captivar per una Tossa més tranquil·la, més autèntica i més teva. La Vila Vella, el Camí de Ronda i les platges a la llum daurada de setembre. Perquè Tossa no només es visita, Tossa es viu tot l'any amb tu. Més informació a visittossa.com.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: La teva casa canvia, el teu estil canvia, els nostres mobles també. A Francesc Torró Mobiliari portem dècades creant qualitat i combinant disseny i tendència. Descobreix una nova manera de viure la teva llar. Francesc Torró Mobiliari, solucions per la llar, perquè la teva casa parla de tu. Us esperem a l'Avinguda Costa Brava 37 de Malgrat.

0: Aquest mes Hostalric celebra les festes de Sant Miquel. Del 25 al 28 de setembre, viu la cultura, la tradició i les activitats per tota la família. I durant el cap de setmana, gaudeix de les recreacions històriques al castell d'Hostalric i del mercat d'alimentació i artesania al nucli antic de la vila. Festes de Sant Miquel. Viu les costums, la història i la festa.
1: El dissabte 10 d'octubre, vine a gaudir de la 5a Fira Solidària OncoArts al Passeig de Mar de Blanes. Diferents artistes utilitzen l'art com a mitjà d'expressió durant el procés oncològic. Exposició i venda de diferents disciplines. Pintura, resines, flors, cruixet, pedres i canyes, bolsets i amenitzat per contacontes, dansa i música en viu. Ah, i recordeu que hi haurà el sorteig solidari d'un lot de productes de les artistes. 5a Fira Solidària OncoArts Blanes. Vine, gaudir i col·labora. Part de la recaptació anirà destinada a Oncolliga Blanes.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: Vine a Sunyer Il·luminació i troba tot allò que necessites per a il·luminar els teus espais. Som especialistes en tot tipus d'il·luminació, tant tècnica com domèstica, il·luminant també el teu somriure amb el nostre assessorament personalitzat. Sunyer Il·luminació, 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: Ràdio Marina. Ja comença a fer-se clar.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milar Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar ha reconegut la trajectòria de Pedro Rodríguez i Ana Peña amb els principals guardons de la quarta nit del turisme. Pedro Rodríguez, director del restaurant Sibius de Cala Canyelles, des del 2008, ha rebut el premi a la trajectòria professional pel seu recorregut en el sector de l'hostaleria. El premi al professional destacat ha estat per Ana Peña, guia oficial de Catalunya amb 35 anys de dedicació al sector turístic. La gala també ha distingit el gremi d'hostaleria, els sindicats UGT i Comissions Obreres, la dissenyadora Laura Cabanyes, Bioscore Sustainability, el Cafè Tirol i l'empresari Antonio Reynoso. Entre els reconeixements també hi ha Monfoto i el projecte La Motxilla en l'Espalda, guardonat per la seva tasca en comunicació turística. La nit del turisme ha servit també per commemorar els 25 anys de Lloret Turisme. I Sant Hilari ha estrenat una nova oficina d'atenció a les persones grans, un nou servei pensat per centralitzar informació, orientació, tràmits i suport per a aquest col·lectiu. L'espai s'ha instal·lat al segon pis de Can Blat i vol convertir-se en un punt de referència per a la gent gran del municipi. A banda de facilitar l'accés als recursos i serveis disponibles, l'oficina també vol fomentar la participació. Les persones grans hi podran traslladar propostes i inquietuds i participar en la definició de les polítiques relacionades amb l'envelliment al municipi. El servei forma part de el projecte municipal Viu Gran 360, que planteja un model integral d'atenció, prevenció i acompanyament. De la informació d'àmbit general, destaquem que el sindicat de llogateres ha convocat per aquest vespre una concentració a Barcelona coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la ciutat. El sindicat reclama que el govern espanyol inclogui en les pròximes mesures en matèria d'habitatge contractes de lloguer indefinits i la congelació dels preus. També demana reformar la llei d'arrendaments urbans per limitar l'ús que considera fraudulent dels contractes de temporada i evitar desnonaments de persones vulnerables sense una alternativa habitacional. La portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, ha fet una crida a mobilitzar-se massivament aquest dilluns i ha advertit que consideraran insuficient qualsevol decret que no incorpori aquestes quatre demandes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns que marca un inici de setmana inestable meteorològicament, per avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la regió sanitària de Girona.
2: El futsal Mataró venia de guanyar la primera jornada i en aquesta segona jornada es va desfer del Melistar per un marcador de 3-1. Els mataronins es van avançar en el minut 3 amb un gol de Raúl Bosco i van fer el segon en el 14 per mitjà de Biel Martí. Tot i que els de Melilla van detallar diferències en la represa, el futsal Mataró va fer el definitiu 3-1 obra de Bernat en el minut 28.
1: Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem al decret d'habitatge.
3: Tampoc és que a Itxiren se li hagi perdonat de cop aquestes accions, per molta cara de nen que tingui, no. Tot i que ha perjurat que eren coses de la discogràfica.
4: És veritat,
3: i no
4: que té cara de nen, eh?
3: Itxiren jo crec que serà el vell amb cara de nen. És d'aquelles persones que per molt que es facin grans...
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Encarrega el gasoil de calefacció a Petrocat Girona. Adaptem els nostres horaris de repartiment per poder donar-te el millor servei. Fes la teva comanda al 972 24 24 58. També ens trobaràs a petrocat-girona.com.
1: Hola, senyor Soler.
2: Bones, senyor Costa. Sap aquests de dutxa a Girona? M'han canviat la banyera per un plat de dutxa extraplay antilliscant i estic encantat.
1: Ah, sí? Molt més segur i pràctic que la banyera. És que ens fem grans, senyor Soler. No tindrà el telèfon de dutxa a Girona a mà? Els vull demanar pressupost per renovar el meu bany.
2: Sí, prengui nota, que aquests són bons i ràpids. Dutxa Girona. Telèfon 670-78-22-26.
3: El dissabte 3 d'octubre, Blanes sonarà com mai. La 42a trobada de bandes de Catalunya arriba per primera vegada a les comarques gironines. 20 bandes i prop de 1.000 músics ompliran els carrers, les places i el passeig de mar amb cercaviles, concerts i una gran interpretació conjunta. Vine a viure la força de la música en directe. Trobada de bandes de Catalunya. Dissabte 3 d'octubre, a Blanes. Més informació, blanes.cat.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
2: Et busco i t'habito.
3: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: El diumenge 4 d'octubre, 22a edició de la Fira de l'Aigua de Caldes de Malavella. Un autèntic brollador d'activitats, des dels temps romans fins a la balneoteràpia. Una experiència per a tots els públics. Gastronomia i solidaritat. Un viatge pel termalisme. Un diumenge ple d'activitats familiars. Viu la Fira de l'Aigua. Visitcaldes.cat.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 3 d'octubre. Bistec de cap de mort, 16,50 euros al quilo. Costella tirarrips, 7,95 euros al quilo. Jarret de vedella, 15,95 euros al quilo. Botifarra de porc, 7,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.

Si passes calor, és perquè vols. Vine a Milà Tordera, som especialistes. El teu aire condicionat instal·lat al millor preu. Informa't, el pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Mònica Rabassa serà la candidata de Junts a l'alcaldia de Blanes a les eleccions municipals del 2027. L'actual regidora ha presentat aquest diumenge la seva candidatura en un acte als jardins de Rafael Bataller, acompanyada pel president del Parlament, Josep Rull, i de diversos exalcaldes de la ciutat. Rabassa pren així el relleu de Joan Felip, cap de llista de Junts, a les municipals del 2023. L'actual candidata acumula 8 anys de trajectòria municipal, 4 a l'oposició i 4 al govern, i actualment forma part de l'equip de govern de Blanes. La seva proposta s'articularà al voltant de 3 eixos: la persona, la ciutat i la comunitat. I Arbúcies ha completat aquest estiu la renovació integral del passeig de la Riera i del Camí de l'Aigua amb una inversió de prop de 669.000 euros. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha permès actuar al passeig de la Riera, on s'ha actuat pràcticament en tot el recorregut entre el nucli urbà i el molí de les Pipes. S'han rehabilitat ponts i passeres, reparat murs i escales, renovat baranes i millorat els accessos i la seguretat. Les obres també han buscat fer l'itinerari més accessible, tot eliminant obstacles. Paral·lelament, s'han fet treballs de recuperació ambiental amb la retirada d'espècies invasores i actuacions sobre la vegetació. El projecte també ha permès incorporar nou mobiliari, zones de pícnic i elements infantils. A més, s'ha renovat la senyalització i s'han creat recursos digitals. De l'àmbit general, destaquem que el nou director general de la policia, Ferran López, defensa que els Mossos avancin en l'assumpció de competències en espais com aeroports, ports i platges. López considera que a Catalunya ha de disposar de les competències pròpies d'una policia d'estat en aquells àmbits que no tenen caràcter supracomunitari. Com a exemple, ha apuntat que, tot i que la Policia Nacional manté els controls de passaports als aeroports, els Mossos haurien de poder intervenir davant problemes d'ordre públic en altres zones de l'aeroport del Prat. També ha admès que ja s'està treballant en aquesta qüestió, tot i que a alguns informes no serien favorables. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns, que marca un inici de setmana inestable meteorològicament, per avui s'esperen ruixats que poden ser intensos i deixar quantitats d'aigua elevades en només 30 minuts. Temperatures màximes entre els 26 i els 27 graus. Demà dimarts la pluja seguirà i les temperatures seguiran baixant. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
0: Amb 35 anys d'experiència a Climaprotec, sabem que el millor servei per la teva caldera, aerotèrmia i geotèrmia és el nostre manteniment, prevenció i assistència els 365 dies de l'any. Amb Climaprotec, les teves avaries queden reparades sense esperes i amb garanties. Truca'ns al 972 65 84 19 o visita'ns a climaprotecsl.com. Climaprotec, de la climatització de casa teva ens encarreguem nosaltres.

0: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen. Hi ha històries que mereixen ser viscudes a la gran pantalla. Aquest octubre, Blanes estrena una nova manera de viure el cinema amb el Blanes Costa Brava International Film Festival. Cinema de qualitat, nous talents i mirades d'arreu del món. Del 5 al 11 d'octubre, viu el cinema. Viu Blanes. Viu el Blanes Costa Brava International Film Festival.
1: Més informació a Instagram, @blanesfilmfestival.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: La línia RG1 de Rodalies recuperarà el servei complet a partir d'aquest dissabte.
7: Aquesta setmana ens centrem amb les...
8: Gris va ser seleccionada per la conservació al National Film Registry.
9: Amb l'objectiu de contenir els preus i garantir l'accés a l'habitatge.
10: Moltes coses.
11: Mira, mira, escolta, escolta.
8: Estem d'estrena, estem renovant el nostre fons d'armari. Eh? És una cosa que hem fet cada, no sé, 14, 15 anys?
11: No, l'última vegada fa 18 anys.
8: 18 anys!
10: Moltes coses.
8: Catalunya escriu al lidera les sol·licituds de residència i
12: per tant, seria bo analitzar candidats i després anar
13: és
12: a votar.
13: És un bombonet de programa. És un programa està la música en català en un moment excepcional.
8: S'estrena doblada al català l'esperada Toy Story 5.
14: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
15: Un altre cop l'extinció, no?
5: Matí 360. De dilluns a divendres de 8 a 10 amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Els hospitals de Blanes i Calella incorporaran 12 llits de semicrítics durant el 2027. L'ampliació formarà part del desplegament d'aquest tipus d'atenció a la Regió Sanitària de Girona, que preveu passar dels 28 llits actuals als 44 al llarg de l'any que ve. El desplegament arriba després que aquest setembre l'Hospital de Figueres hagi posat en funcionament una nova unitat amb 8 llits. El model permet atendre pacients greus que no necessiten ingressar a la unitat de cures intensives i també aquells que continuen hospitalitzats després de rebre l'alta d'una unitat de crítics. El sistema funciona de manera coordinada amb els hospitals Trueta i Santa Caterina i utilitza la plataforma digital crític.cat, que permet compartir informació en temps real entre els professionals que atenen pacients crítics i semicrítics. I Montserrat Fernández, del Club Esportiu de Sords de Blanes, és una de les 15 persones distingides aquest any amb les medalles de l'esport de les comarques gironines. Fernández ha estat reconeguda per la seva trajectòria vinculada a la petanca en la 45a edició d'aquests guardons. En total, aquest 2026 s'hi havien presentat 31 candidatures de 17 disciplines esportives. Els guardons, que s'atorguen des del 1980, reconeixen persones de més de 60 anys que han destacat per la seva contribució a la promoció i el desenvolupament de l'esport a les comarques gironines. L'edició d'aquest any també ha registrat la xifra més alta de dones candidates i guardonades de la història dels premis. De la informació d'àmbit general, destaquem que el govern espanyol prepara un nou decret d'habitatge que preveu limitar la compra especulativa de pisos per part de fons d'inversió. La norma, que s'està negociant abans del Consell de Ministres, també inclouria mesures fiscals per facilitar l'accés a l'habitatge. Segons Avançar Catalunya Ràdio, entre les mesures que s'estudien hi ha regular els lloguers de temporada, augmentar l'IVA dels pisos turístics i incorporar ajudes per a la compra del primer habitatge, a més de bonificacions fiscals. Mentrestant, continua creixent la mobilització a Madrid contra la situació de l'habitatge. Centenars de persones s'acampen a la Puerta del Sol, a les portes del Consell de Ministres, que ha d'abordar el nou decret. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dimarts tindrem ruixats a bona part del territori amb temperatures màximes entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més. Vesteix casa teva amb totes les nostres novetats en mobles per donar vida als teus espais.
5: El menjador, el dormitori, per al pis d'estudiants, la cuina, crea el teu ambient. Nosaltres et donem moltes opcions. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmes.com i vesteix casa teva.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Et busco i t'habito.
7: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Busco i t'habito.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Estan passant coses al meu cap.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Et busco i t'habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina